0: siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
1: Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
2: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys? Estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació? Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
3: Tus ventanas hablan de tu hogar. En Lumivent Ventanas y Cerramientos te ofrecemos soluciones a medida y atención profesional. Ya estamos en Villarreal y muy pronto abrimos nuestra segunda tienda en Onda. Lumivent, abriendo espacios para tu bienestar.
4: En Red Piso Castellón te ayudamos a encontrar el inmueble que necesitas. ¿Quieres vender o alquilar tu vivienda? Te ofrecemos asesoramiento y herramientas de tasación profesional. Y si vendes con Red Piso, te ahorras el IBI. Llámanos al 964-749-802 o entra en redpiso.es. Red Piso Castellón, en Asensi 24, tu inmobiliaria de confianza.
5: Ven esta semana los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
6: Els dies 8 i 9 d'agost, Sant Jordi et convida a viure la 24a Mostra d'Oficis Tradicionals. Festa d'interès turístic autonòmic, una de les fires més importants d'Espanya amb més de 120 expositors, ampliació de recinte, demostracions d'oficis en directe, gastronomia i música. No t'ho perdes, t'esperem a Sant Jordi. És un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
1: Escuchas COPE.
7: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.com.